ja els hi era la vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no podíem ser a música. Hem de veure a mi costa, però quan tomàs de nou. Et veus a innovar. Ai, madre mia, que són moltes. No se podia innovar, eh?